Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 86%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 89%.

0: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: The days go by, I'm counting time and time while drowning.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 90%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 84%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 87%.

FM. Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora la Nacional 240 a Lleida està tallada en tots dos sentits de la marxa perquè s'està retirant la càrrega d'un camió que ha bolcat de matinada. Hi ha desviaments senyalitzats en aquest punt. I a l'àrea de Barcelona, retencions amb aturades als punts habituals, a les rondes i carreteres, sobretot d'entrada a la ciutat. Destaca la 2, precaució perquè hi ha un camió avariat entre Castellbisbal i Sant Vicenç dels Horts, sentit Barcelona, que talla un carril.
0: Últim dia per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol. Ho han demanat més d'un 1.300.000 persones. El procés s'encallarà a les comissaries de la policia espanyola, on han de registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger. El nombre de víctimes pel doble terratrèmol a Veneçuela continua creixent. El balanç oficial ja és de 1.700 morts, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva, però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. L'Audiència Nacional Espanyola imputa la presidenta de la SEPIA, Belén Gualda, en el cas Leire, que investiga una suposada trama de tràfic d'influències per desacreditar procediments judicials que afecten el PSOE. El govern espanyol treu ferro a la imputació i li manté la confiança. Recta final del judici del cas Kitchen amb la lectura dels informes finals de les parts. La Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre del PP, Jorge Fernández Díaz, i eleva a 19 la de l'excomissari Villarejo. La jutge de Martorell, que porta la mort del fundador de Mango, cita declarar per avui la psicoterapeuta de la família, entre d'altres. La magistrada vol esclarir la relació entre pare i fill en el moment dels fets i la influència que hi hauria pogut tenir aquesta psicoterapeuta. A la breva d'aquest any hi haurà un excés de raïm i se n'haurà de llançar perquè una part no tindrà sortida. El descens podria ser del 30% per la baixada de vendes d'ampolles de vi i cava tant al mercat interior com internacional. Afrucat, la patronal de la fruita, denuncia que la distribució europea pressiona a la baixa els preus de la fruita de pinyol, coincidint amb el començament de la campanya. Un altre factor afegit és la producció grega, que arriba amb més volum al mercat i amb preus més baixos. I Catalunya Ràdio acaba la temporada amb 672.000 oients i retalla en 60.000 la distància amb RAC1, que es manté líder. Són les dades de l'últim EGM que marca un descens generalitzat de l'audiència de ràdio. Aquesta emissora que escolteu, 3Cat Info, voreix els 90.000 oients.
2: Esports.
0: Eliminacions d'Alemanya dels Països Baixos al Mundial de Futbol, totes dues als penals, empat a 1, a l'Alemanya-Paraguai i també als Països Baixos-Marroc, jugat aquest matí. Les quatre vegades campiona del món, Alemanya és el primer cop que queda eliminada als penals del Mundial. El Brasil ja és als vuitens de final del Mundial després de superar el Japó 2-1 amb gol al descompte. Avui al Mundial, Costa d'Ivori, Noruega, França, Suècia i Mèxic, Equador. Lewandowski deixa el Barça i fitxa pels Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana i a Wimbledon, debut de Badosa contra Navarro. I pel cap al temps, continua la calor intensa, sobretot a la costa i sud del país, on es podran superar àmpliament els 30 graus. S'esperen valors de finals de fins a 38 a les Terres de l'Ebre i al Pla de Lleida. Al nord del país s'esperen nuvolades a partir del...
3: Informació, proximitat, música...
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de... 20 graus i una humitat del 86%.

0: Ràdio Arbúcies
1: 107.6 FM.
0: Imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

0: Són les 9. Comencem per saber a aquesta hora com se circula carreteres i autopistes del país. Endavant, equip viari.
1: Força retencions a aquesta hora encara a l'entorn de Barcelona. Destaca la 2 des de Pallejà, B23 des del Papiol, C31 a Badalona i C58 a Montcada, en aquest cas en tots dos sentits. També les rondes encara molt carregades i trams de l'AP7 entre Mollet i Barberà en tots dos sentits. Recordem que a la C25 a Manresa hi ha aturada sentit Girona per un accident. Només hi ha un carril obert.
0: Avui és l'últim dia per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol. Ho han demanat més d'1.300.000 persones fins ara. El procés s'encalla ara a les comissaries de la policia espanyola, on han de registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger. La xifra de víctimes dels terratrèmols a Veneçuela ja supera les 1.700. El balanç oficial també situa en 5.000 els ferits i es calcula que hi ha més de 50.000 desapareguts. Les autoritats espanyoles han actualitzat aquest matí les seves dades. Augmenten a 18 els morts i a 144 els desapareguts. Recta final del judici pel cas Kitchen amb la lectura dels informes finals de les parts. La Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre del Partit Popular Jorge Fernández Díaz i eleva a 19 anys la de l'excomissari Villarejo. La jutge de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango, cita a declarar per avui la psicoterapeuta de la família, entre altres persones. La magistrada vol esclarir la relació entre pare i fill en el moment dels fets i la influència que hi hauria pogut tenir aquesta psicoterapeuta. A la barema d'aquest any hi haurà un excés de raïm i se n'haurà de llançar perquè una part no tindrà sortida. El descens podria ser del 30% per la baixada de vendes d'ampolles de vi i cava, tant al mercat interior com a l'internacional. I la causa en què tothom coincideix és que està canviant la manera de beure. Els treballadors de Correus tornen a fer vaga avui per denunciar que l'empresa els obliga a oferir cada cop més serveis sense reforçar la plantilla. Els sindicats convocants també alerten de sobrecàrrega als mesos d'estiu perquè Correus només cobrirà el 30% dels empleats que faran vacances. I Catalunya Ràdio acaba la temporada amb 672.000 oients, retalla en 60.000 la distància amb RAC1, que es manté líder. Són les dades de l'últim Estudi General de Mitjans, que marca un descens generalitzat de l'audiència de ràdio. Aquesta emissora, 3Cat Info, voreja els 90.000 oients.
2: Esports. Eliminacions d'Alemanya i dels Països Baixos al Mundial de Futbol, totes dues als penals. Empat a 1 a l'Alemanya-Paraguai, també als Països Baixos-Marroc, que s'ha acabat a les 6 del matí. La 4 vegades campiona del món a Alemanya és el primer cop que queda eliminada als penals d'un Mundial. A Brasil pateix per ser els vuitens de final del Mundial. Guanyen el Japó 2-1 amb gol al descompte. Avui al Mundial Costa d'Ivori-Noruega, França-Suècia i Mèxic-Equador. Lewandowski deixa el Barça i fitxa pels Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana i a Wimbledon debut avui de Paula Badosa contra la nord-americana Emma Navarro.
0: Pel que fa el temps...
3: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 74%.

que no veu més enllà del seu ull.

0: En punt les 10 del matí. Últim dia per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regulació d'immigració a l'estat espanyol. Ho han demanat més d'un 1.300.000 persones. El procés s'ha encallat a les comissaries de la policia espanyola, on han de registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger. La xifra de víctimes dels terratrèmols a Veneçuela ja supera les 1.700. El balanç oficial també situen 5.000. Als ferits es calcula que hi ha més de 50.000 desapareguts. Les autoritats espanyoles han actualitzat aquest matí les seves dades, que augmenten a 18 els morts i a 144 els desapareguts. Incertesa sobre si avui es reobren les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. Washington ha enviat una delegació del nivell a Doha, mentre Teheran hi desplaça un equip tècnic amb l'objectiu de parlar amb les autoritats qatarianes del desbloqueig dels seus fons. Recta final del judici del cas Kitchen amb la lectura dels informes finals de les parts. La Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre del PP, Jorge Fernández Díaz, i eleve a 19 anys la de l'excomissari Villarejo. La jutge de Martorell, que porta l'amor del fundador de Mango, cita declara per avui la psicoterapeuta de la família, entre d'altres. La magistrada vol esclarir la relació entre pare i fill en el moment dels fets i la influència que hi hauria pogut tenir aquesta psicoterapeuta. Catalunya Ràdio acaba la temporada amb 672.000 oients i retalla en 60.000 la distància amb RAC1, que es manté líder. Són les dades de l'últim EGM, que marca un descens generalitzat de l'audiència de ràdio. Aquesta emissora que escolteu, 3Cat Info, voreix els 90.000 oients. A la verema d'aquest any hi haurà un excés de raïm i se n'haurà de llançar perquè una part no tindrà sortida. El descens podria ser del 30% per la baixada de vendes d'ampolles de vi i cava tant al mercat interior com l'internacional. I fa un miler d'anys un simple toc de corno de banya podia alertar tota una vall en qüestió de minuts. Seria una mena de l'actual és alert. Les proves demostren que el so d'aquests instruments podia recórrer més de 4 quilòmetres i d'aquesta manera servia per unir castells, esglésies o pobles i connectar punts estratègics del territori.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Eliminacions d'Alemanya i dels Països Baixos al Mundial de Futbol, totes dues als penals. Empat a un a l'Alemanya-Paraguai i també als Països Baixos-Marroc. L'Alemanya és el primer cop que queda eliminada als penals d'un Mundial. El Brasil pateix per ser els vuitens de final del Mundial. Guanya contra el Japó 2-1 amb gol al descompte. Avui al Mundial Costa d'Ivori-Noruega, França-Suècia i Mèxic-Equador.
0: Les temperatures tornaran a acostar-se avui als 35 graus a moltes poblacions del sud del país i fins i tot a prop de la mateixa costa. Els valors més elevats arribaran als 38 graus a les Terres de l'Ebre i al Pla de Lleida. Menys calor al nord del país, amb nuvolades a partir del migdia i risc d'algunes tempestes puntuals.
3: Trescat Info.
0: D'avui pràcticament 4 minuts, us informe Carme Clèries. Bon dia a tothom, sigueu benvinguts. Avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regulació d'immigrants a l'estat espanyol. En 2 mesos i mig ho han demanat més d'1.300.000 persones.
4: Les cançons de la teva vida, les escoltes aquí.
5: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 55%.

Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

Aquest juliol, els teus diumenges a la tarda tenen una cita fixa. Torna al cicle Notes d'Aigua. Tres diumenges, tres concertassos, tots a les 7 de la tarda. Comencem el diumenge 5 de juliol amb Retrio. Imagina't, la música tradicional de tota la vida, de sobte, agafant el ritme del soul, jazz i swing. Brutal! Són tres autèntics veterans amb més de 20 anys de rodatge que de ben segur us faran moure. El diumenge 12 de juliol, creuem els dits, perquè torna Mathieu Saglio i el seu espectacle de violoncel Cello Solo. L'any passat ens va caure tota la pluja del món a sobre i vam haver de suspendre, així que aquest any ens prenem la revenja. No us el podeu perdre. I el diumenge 19 de juliol, al gran final, viurem la cloenda de la sisena edició del festival Villa Margarita, la cirereta del pastís per tancar el cicle com cal. Ja ho saps, bona música, bon ambient i la millor manera de tancar el cap de setmana. Notes d'Aigua, tots els diumenges de juliol a les 7 de la tarda al Prat Rodó. T'hi esperem.

els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon, dos segons, tres segons, quatre i cinc.

0: Són les 11. Coincidint amb l'últim dia del procés extraordinari de regularització de migrants, el Tribunal Suprem planteja dubtes sobre aquesta mesura i podria traslladar-la a la justícia europea. El Tribunal té pendent resoldre els recursos de diverses comunitats autònomes governades pel Partit Popular. Això mentre el govern espanyol anuncia un pla per integrar el gairebé 1 milió de migrants que han sol·licitat acollir-se a aquesta regularització extraordinària. Pedro Sánchez l'ha defensada per necessitat i ha afegit que més enllà de raons humanitàries també hi ha qüestions demogràfiques i econòmiques. La xifra de víctimes dels terratrèmols a Veneçuela supera ja les 1.700. El balanç oficial també situa en 5.000 els ferits i es calcula que hi ha més de 50.000 desapareguts. Les autoritats espanyoles han actualitzat les dades, augmenten a 18 els morts i a 144 els desapareguts. La terapeuta de la família Andic compareix aquest matí als jutjats de Martorell davant la jutge que investiga Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, com a presumpte autor de la mort del seu pare, Isaac Andic. La jutgessa vol determinar si hi va haver la influència de terceres persones, entre les quals la terapeuta familiar. El director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, admet l'increment dels delictes relacionats amb la violència contra les persones. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Trapero ha reconegut, en canvi, una reducció dels homicidis i de delictes com robatoris i furts. La verema d'aquest any tindrà un excés de raïm i se n'haurà de llançar perquè no es podrà col·locar. La reducció de les vendes als cellers pot arribar al 30%, tot plegat arran dels canvis d'hàbits en el consum d'alcohol. I la temperatura del mar ja arriba al segon valor més alt en un mes de juny. Se situa als 23,7 graus, molt per sobre de la mitjana d'aquesta època de l'any a la costa catalana. El Mediterrani s'escalfa més ràpid que la resta de mars del planeta a un ritme de 0,36 graus cada dècada, però els últims 4 anys encara s'ha accelerat més. Arrenca una nova edició de la Gran Pantalla, és el Festival Internacional de Cinema per les Persones Grans de Barcelona. La cita, que concedirà el Premi Honorífic a Joan Pera, s'ha consolidat com una referència contra l'edatisme.
1: Esports. Alemanya i els Països Baixos no jugaran els vuitens de final del Mundial de Futbol. El Paraguai i el Marroc han superat alemanys i neerlandesos als penals després que els dos partits han acabat amb empat a un. El Marroc jugarà els vuitens contra el Canadà. També ha passat els vuitens al Brasil, patint amb gol al descompte contra el Japó 2-1. Avui al Mundial a les 7, Costa d'Ivori i Noruega, a les 11 de la nit, França-Suècia i a les 3 de la matinada, Mèxic-Equador. I a Wimbledon, debut aquesta tarda a Paula Badosa contra la nord-americana Emma Navarro.
0: I el temps, les temperatures tornaran a acostar-se als 35 graus en moltes poblacions del sud del país i fins i tot prop de la mateixa costa. Els valors més elevats arribaran als 38 graus a les Terres de l'Ebre i al Pla de Lleida. Menys calor al nord del país, amb nuvolades a partir del migdia i risc d'algunes tempestes puntuals.
2: Informació, proximitat, música.
3: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 44%.

0: És la una. Més d'un milió d'immigrants han sol·licitat acollir-se al procés de regularització extraordinària a tot l'estat que avui acaba. Ho ha anunciat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha anunciat un pla de més de 500 milions d'euros per integrar els nouvinguts amb mesures per fomentar la mobilitat laboral i també totes les llengües oficials de l'estat. El PP i Vox intensifiquen la campanya contra la llei que permet obtenir la nacionalitat espanyola als descendents dels exiliats del franquisme. Des de les files populars s'insisteix que Pedro Sánchez busca guanyar vots a l'estranger i Vox demana a la Junta Electoral Central que suspengui el vot per correu d'aquest col·lectiu. La terapeuta de la família Andic compareix aquest matí a Martorell davant la jutge que investiga Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, com a presumpte autor de la mort del seu pare. La jutgessa vol determinar si hi va haver la influència de terceres persones, entre les quals la terapeuta familiar. El director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, qualifica d'injustes i desafortunades les crítiques del director de Método 3, Francisco Marco, contra el mosso d'Esquadra que s'encarrega de la investigació del cas d'Isaac Andic. El detectiu forma part de la defensa del fill del propietari de Mango, de Jonathan, que és el principal sospitós de la mort del seu pare en una excursió a Montserrat. La primera sessió del judici contra els que van ser consellers de salut durant la pandèmia, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, acaba amb el rebuig del jutge a la petició de les penes de presó. Se'ls acusa d'haver endarrerit la vacunació contra la Covid-19 d'agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil l'any 2021. Més de 5.800 persones i empreses continuen a la llista de morosos amb hisenda de l'any passat. Entre els noms coneguts que repeteixen hi trobem Isabel Pantoja, Bertín Osborne o Paz Vega. L'escalfament del Mediterrani situa la superfície del mar fins a 8 graus per sobre de les mitjanes del juny amb temperatures de ple estiu. A l'Estartit, on hi ha la sèrie més llarga de tot el Mediterrani, l'aigua està a 23,7 graus, la segona temperatura més alta registrada en un mes de juny, després dels 24 graus i mig de l'any passat per aquesta època.
1: Esports.
2: El Paraguai dona la campanada al Mundial i elimina a Alemanya als penals. El Marroc, de la seva banda, fa fora els Països Baixos, també a la tanda de penals, i disputarà els vuitens de final contra el Canadà. El Brasil va capgirar un gol del Japó i passa als vuitens de final. Avui es jugaran tres partits més. Costa d'Ivori, Noruega, a partir de les 7, a les 11 de la nit, França, Suècia, i a les 3 de la matinada, Mèxic, Equador. També en futbol el Barça fa oficial que Salma Parayuelo no seguirà l'equip al no acceptar l'oferta de renovació que li han fet, i el torneig de tenis de Wimbledon. Paula Badosa debuta aquesta tarda contra la nord-americana Emma Navarro.
0: Pel que fa al temps, tarda de calor, amb els valors més elevats a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre superant els 35 graus, domini del sol, amb nuvolades al terç nord i ruixats i alguna tempesta al Pirineu, més oriental i també muntanyes properes a les Guilleries i el Coll Sacabra.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de la una del migdia. Salutacions de qui us acompanya a aquesta hora i fins al punt de les dues.
3: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva veu, la teva ràdio.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 33%.

Aquest juliol, els teus diumenges a la tarda tenen una cita fixa. Torna al cicle Notes d'Aigua. Tres diumenges, tres concertassos, tots a les 7 de la tarda. Comencem el diumenge 5 de juliol amb Retrio. Imagina't, la música tradicional de tota la vida, de sobte, agafant el ritme del soul, jazz i swing. Brutal! Són tres autèntics veterans amb més de 20 anys de rodatge que de ben segur us faran moure. El diumenge 12 de juliol, creuem els dits, perquè torna Mathieu Saglio i el seu espectacle de violoncel Cello Solo. L'any passat ens va caure tota la pluja del món a sobre i vam haver de suspendre, així que aquest any ens prenem la revenja. No us el podeu perdre. I el diumenge 19 de juliol, al gran final, viurem la cloenda de la sisena edició del festival Villa Margarita, la cirereta del pastís per tancar el cicle com cal. Ja ho saps, bona música, bon ambient i la millor manera de tancar el cap de setmana. Notes d'Aigua, tots els diumenges de juliol a les 7 de la tarda al Prat Rodó. T'hi esperem.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El procés de regularització de migrants acaba avui i ho fa en polèmica. El Tribunal Suprem ha emès una providència alertant que el procés podria contravenir normes comunitàries i obre la porta a recórrer a la justícia europea. El govern espanyol, però, assegura que el decret compleix amb el dret comunitari. El president Pedro Sánchez qualifica la política migratòria del seu executiu de responsable.
2: El gobierno de España ha puesto en marcha en los últimos años una política migratoria que yo calificaría de responsable, que pone el foco en garantizar la migración legal, segura y ordenada. Porque mientras otros, desgraciadamente, hacen política con la migración, nosotros hacemos política migratoria.
0: El procés ha superat el 1 milió de peticions a tot l'estat, de les quals 200.000 a Catalunya. És dimarts, 30 de juny de 2026, i tenim més titulars. L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon. Sònia Kerr.
3: Avui ha començat el judici pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. El tribunal ha retirat el delicte que podia comportar presó, però manté l'acusació de prevaricació, que preveu penes d'inhabilitació.
0: Declaren els jutjats de Martorell els testimonis per la mort del fundador de Mango, Isaac Andic.
3: Els dos excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic just després de la caiguda mortal del seu pare han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. També han declarat avui la terapeuta de la família i la vídua d'Andic.
0: Ecologistes en acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs.
3: L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent en la restauració ecològica dels espais costaners per fer front a la degradació i urbanització del litoral. La portaveu d'Ecologistes en Acció, Cecília del Castillo, demana posar fre a una situació alarmant.
4: Vemos una problemàtica sistemàtica. Són símptomes, no, d'un modelo extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
0: En cultura, Platja d'Aro s'omple de jazz aquest estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz.
3: Una oportunitat per gaudir de 9 concerts a la platja de la localitat baixaempordanenca. Enguany, amb el Xavi Torres Trio com a cap de cartell, acompanyats del saxofonista porto-riqueny Miguel Zenón.
0: En esport, Jordi Cervantes, Salma Parayuelo no continuarà al Barça.
5: La jugadora aragonesa posa punt i final a la seva vinculació amb el conjunt blaugrana després de 4 temporades. Parayuelo ha guanyat 15 títols, en què destacant les 3 Champions aconseguides.
0: I un dia més molt pendents de la calor i les altes temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Una altra vegada la calor és intensa a moltes comarques. De fet, avui pujarà una mica més que no pas ahir aquesta calor i aquesta temperatura fins i tot extrema en alguns racons de Ponent i de la Vall de l'Ebre. També en general a les comarques de Tarragona, així com a l'interior de l'Empordà. Unes temperatures màximes de 34 a 37 o 38 graus. Un cel, per altra banda, que a hores d'ara porta alguns núvols ja, que s'estan començant a formar cap a l'Alt Pirineu i, de fet, al llarg d'aquesta tarda acabaran espetegant alguns ruixats, però molt més locals que els d'ahir. Sobretot els tindrem entre l'Alt Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa i ja entrada la tarda cap a Osona, el Lluçanès o l'interior de la Selva. A la resta del país un temps més tranquil i compta amb aquesta brisa de sud que s'anirà reforçant a gran part del país. En vista demà, un temps tranquil al matí. A la tarda, algun ruixadet una altra vegada a l'interior gironí. I una temperatura que demà baixarà un parell de graus, però encara amb molta calor. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Tribunal Suprem obre la porta a recórrer la regularització extraordinària d'immigrants a la justícia europea i ho fa just el dia en què acaba el procés, que ha durat més de 2 mesos i que ha superat el 1 milió de peticions a tot l'Estat. Només a Catalunya, el Ministeri d'Inclusió calcula que les sol·licituds poden arribar a les 200.000.
3: El Suprem ha emès avui una providència en què avisa que aquest procés pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè considera que el decret pot xocar amb el Pacte de Migració i Asil, que estableix que l'arribada de migrants s'ha d'assumir en conjunt per la Unió i no per cada estat membre. Fonts del govern espanyol han assegurat que el decret de regularització es va redactar vetllant per la compatibilitat amb el dret comunitari i han transmès un missatge de tranquil·litat als sol·licitants.
0: L'anunci del Tribunal Suprem i el final del procés han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels immigrants que s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i a la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
2: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras: valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
7: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
0: Des del govern de la Generalitat asseguren que el procés de regularització s'ha fet bé i confien en les garanties del procediment. A més, consideren que la gran quantitat de persones que han presentat sol·licitud demostra que calia fer-lo. Mon Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El govern considera que el procés de regularització de migrants que acaba avui s'ha fet bé i, per tant, la revisió legal a Europa, que podria obrir ara el Tribunal Suprem, no anirà enlloc. La consellera i portaveu Sílvia Paner, que ha mostrat la seva confiança en la legalitat del procés.
9: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes amb diferents governs i, per tant, estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties. Tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
8: D'altra banda, el govern no sap quantes persones s'han regularitzat a Catalunya perquè diu que això és cosa del govern espanyol i que ja n'informarà. Ara bé, Paner, que ha avançat que han sigut molts més dels previstos, és a dir, més de 120.000, i que el fet que tantes persones ho hagin demanat demostra que calia fer-ho.
0: Qui sí que ha posat xifres a aquest procés és l'Ajuntament de Barcelona, que ha atès prop de 87.000 persones durant el procés de regularització, més del triple de les que tenien localitzades inicialment els serveis municipals com a possibles beneficiàries. I en aquests dos mesos i mig, el consistori també ha emès més de 378.000 volants i certificats d'empadronament. És un 50% més del que es va tramitar en el mateix període de l'any passat. Aquest és el balanç de l'operatiu municipal just el dia en què acaba el termini per entregar les sol·licituds. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. L'Ajuntament de Barcelona ha lliurat 34.500 certificats de vulnerabilitat i més de 378.000 volants d'empadronament i certificats des de l'inici del procés el 16 d'abril. Ara l'administració de l'Estat decidirà qui compleix els requisits. Les xifres les ha detallat des de l'Ajuntament Raquel Gil, la tinenta d'alcaldia, que ha defensat la capacitat del consistori per donar resposta al volum de persones afectades.
11: Creiem que hem estat a l'alçada, que hem pogut donar resposta, que malgrat sabíem que hi hauria un primer moment de balança o de moltes persones que volien tenir l'abans possible la seva documentació, hem pogut anar ajustant els diferents dispositius i la resposta, doncs creiem que no hi ha cap persona que ens hagi dirigit a nosaltres amb demanda d'algun d'aquests documents que no l'hagi pogut rebre.
10: Qui tingui dubtes sobre el procés pot anar fins aquest divendres al centre de suport Miquel Blea, que és Sants Montjuïc, i després al servei d'atenció immigrants, emigrants i refugiats, al SAIER, que farà el seguiment dels expedients al carrer Tarragona. I qui necessiti orientació per buscar feina es pot adreçar a Barcelona Activa, que ha estat reforçada.
0: Mentrestant, diverses entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables puguin tramitar-ho a temps.
3: Així ho ha justificat des de la xarxa la responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona, Desire García.
12: La norma va sortir amb més retard de l'esperat. Hi ha implicades tots els nivells d'administració, des dels ajuntaments per tot el tema del padró, però també ambaixades, consulats, i per tant aquí es requeria una coordinació important. Si s'havien d'obrir més oficines, més punts, doncs que tinguessin aquesta capacitat.
0: I en aquest últim dia per fer les sol·licituds, l'Anna Ruiz ha passat al matí a l'equipament municipal situat al carrer de Miquel Bleach de Barcelona. Allà, Badi, un jove peruà, ha lliurat la documentació acompanyat de la Rosa, la seva àvia, que ja ha superat el tràmit.
13: Empecé a R0. estar aquí, empezar de cero, trabajar sin conocer a nadie, sacar adelante a tu familia. Aquí estoy.
14: De 3 años. Bueno, sí, vas tranquilo, ¿eh? Sí, ya me dijeron el ok. Empezar a trabajar correctamente, legalmente ya se puede trabajar. Es un gran paso, ¿eh? Es un gran paso y un gran sacrificio que uno está haciendo.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i de guàrdies civils. A l'inici del judici per aquesta qüestió, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors, que és el que podia comportar presó. Això sí, manté l'acusació de prevaricació que preveu penes d'inhabilitació. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. El tribunal ha exclòs en les qüestions prèvies el delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions policials, el Sindicat de la Policia Nacional Jupol i l'Associació de Guàrdia Civil Jusil. S'ha fet en l'aplicació de la doctrina Botín, que diu que no es pot jutjar una persona només per una acusació popular sense la del fiscal o un particular. Per tant, es deixa la causa limitada al delicte de prevaricació administrativa, per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers Vergés i Argimon i també a 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. Les defenses neguen cap decisió discriminatòria en el retard de la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils i ho atribueixen a criteris sanitaris. La primera sessió del judici ha durat poc més d'una hora i es reprendrà aquest dimecres, segons el calendari del tribunal. En les properes jornades declararan els testimonis i a partir del dia 10 de juliol hi haurà la declaració dels acusats.
0: Avui, dia de declaracions, també els jutjats a Martorell, en aquest cas per la mort del fundador de Mango, d'Isaac Andic. Els dos excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic just després de la caiguda mortal del seu pare han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. Tots dos han declarat com a testimonis, juntament amb la terapeuta de la família i la vídua d'Andic. Martorell Televisió, Manel Gómez.
16: Els dos excursionistes que van coincidir amb Jonathan Andic després de l'accident mortal d'Isaac Andic han declarat aquest dimarts davant la jutgessa de Martorell que el van trobar bloquejat i visiblement afectat. Segons han explicat, quan van arribar al lloc, Jonathan Andic ja parlava amb el 112 i explicava que caminava per davant del seu pare quan va sentir la caiguda d'unes pedres. Un dels testimonis també va facilitar la ubicació exacta als serveis d'emergència. Tots dos han coincidit a afirmar que el camí de les coves de Sant Nitre no és especialment perillós, tot i que una pèrdua d'equilibri pot provocar una caiguda perquè hi ha pocs punts on agafar-se. Després dels excursionistes ha declarat la terapeuta familiar i pocs minuts abans de la 1 del migdia arribava al jutjat de Martorell la vídua d'Isaac Andic per prestar declaració.
0: L'empresa Rosa dels Vents admet que l'incident de la Casa de Colònies de Palamós li farà revisar els protocols preventius. L'empresa assegura que en 50 anys d'activitat mai no s'havia trobat amb un cas d'intrusisme a les instal·lacions. Aquest cap de setmana, recordem, 2 joves van entrar a la Casa de Colònies de la Fosca, a Palamós, i van fer tocaments a una menor. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
17: La matinada del dissabte passat, 2 joves, suposadament menors d'edat, van saltar la tanca de la Casa de Colònies La Fosca. Dins l'edifici van robar alguns objectes, es van introduir en una habitació on dormien 6 nenes i li van fer tocaments a una d'elles abans de fugir. Rosa dels Vents, que gestiona 10 cases de colònies de Catalunya, assegura que és pionera en el sector pel que fa a protocols de prevenció i seguretat. Ara, però, reconeix que els haurà de revisar per fer front a incidents als que admet que no estan avesats. En un comunicat, l'empresa explica que en tot moment han protegit la víctima i han actuat amb honestedat davant les famílies sense ocultar res. El mateix dissabte va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra, que continuen treballant per identificar i detenir els 2 intrusos que van entrar a la Casa de Colònies de Palamós.
0: I a Balaguer han detingut un home acusat de fer tocaments a 2 menors a les piscines municipals.
3: Els fets es van produir dissabte al poliesportiu de la capital de la Noguera. L'home de 26 anys hauria fet tocaments a 2 nenes d'uns 10 i en adonar-se'n, familiars de les menors el van retenir fins a l'arribada dels Mossos d'Esquadra, que el van acabar detenint. El jutjat de guàrdia de Balaguer han acordat la llibertat provisional amb mesures cautelars.
0: Gairebé 3:15, entrem en plana internacional. El govern de Veneçuela ha actualitzat el balanç de víctimes pel terratrèmol amb 1.719 morts i més de 5.000 ferits. Al país sud-americà la situació d'inestabilitat geològica encara persisteix i ja porten més de 400 rèpliques.
3: Lluís Mendo, que és oficial de bombers de la Generalitat i membre del grup d'estructures col·lapsades, ha avisat del perill de més moviments en les pròximes setmanes. I com els equips de rescat poden esquivar aquest perill? Són declaracions a la xarxa.
18: Un terratrèmol d'aquesta magnitud comportarà rèpliques no només els propers dies, sinó durant setmanes. Aquestes rèpliques poden comportar col·lapses totals, però també col·lapses parcials. Per això els nostres procediments es basen en el monitoratge de l'estructura, ja a partir de guaites i a partir d'eines molt, molt precises que valoren les vibracions i els moviments de les estructures, i un protocol molt estricte que defineix clarament les vies d'evacuació en cas de rèplica i les zones segures.
3: Mentrestant, exteriors ha elevat a 19 els espanyols morts pel doble terratrèmol. A hores d'ara hi ha 131 desapareguts.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La informació econòmica ens porta avui fins a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Oriental. Allà la plantilla de la fàbrica d'Alstom ha començat un seguit de vagues i mobilitzacions per desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu. Els treballadors asseguren que després de 6 mesos de converses amb l'empresa, les posicions continuen encara molt allunyades. Vallès Visió, Adrià Rosell.
19: Des de 8:45 del matí fins a 12:15 del migdia, treballadors de la fàbrica d'Alstom a Santa Perpètua han fet la primera jornada de vaga. No hi ha hagut avenços significatius i el comitè d'empresa i una àmplia majoria d'assemblees de treballadors han decidit començar un seguit de jornades de protesta. Sentim Mario Pariente, secretari general de Comissions Obreres al territori.

0: d'empreses asseguren que estan oberts a seure's a la taula sempre que sigui per debatre realment les reivindicacions.
1: A Vilafranca del Penedès, 200 persones s'han manifestat en suport als treballadors de l'empresa Guala després d'un apropament de posicions amb l'empresa que consideren insuficient. L'empresa especialitzada en la fabricació de taps d'ampolles manté l'expedient de regulació que afecta 82 dels 87 treballadors de la planta de Sant Pere Molanta, al municipi d'Olèrdola. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
2: A un quart de 12 d'aquest dimarts, els treballadors de Guala i persones que els hi donen suport, així com membres sindicals i algunes autoritats, han iniciat una manifestació al carrer del Cid de Vilafranca fins a la plaça de la Vila per mostrar el seu rebuig amb l'ERO que afectaria 82 dels 87 treballadors. Tal com ha explicat el representant sindical de Guala, Alejandro Agustín, aquest dilluns empresa i comitè van arribar a un acord per allargar el període de consultes fins al proper 2 de juliol.
3: 30 dies por 12 mensualidades. Es más que un 20-12, pero estamos muy lejos. Eso en una empresa que es viable y rentable no lo podemos aceptar de ninguna de las maneras. La empresa ha dicho que para el tema de logística quiere abrir un pequeño almacén para repartir a los clientes de aquí del territorio y quiere desafectar a 14 personas, prácticamente 3 toreros y oficinas.
2: El comitè confia que en aquests dos dies es pugui arribar a un acord satisfactori, tot i que ara per ara, diuen, estan molt lluny d'aconseguir-ho. Si no arriben a un acord, emprendran accions judicials contra l'empresa.
1: I avui al Palau de la Generalitat, Llum Rodríguez ha promès el càrrec com a nova síndica major de comptes. Es converteix en la primera dona al capdavant d'aquesta institució després de la renúncia de Miquel Salazar. Carina Bellbé, bon dia.
4: Bon dia. La nova síndica s'ha compromès a defensar la independència de la sindicatura per enfortir el sistema democràtic i l'autogovern, a potenciar també les auditories i a treballar perquè els informes siguin accessibles al públic. Escoltem Llum Rodríguez i el president Salvador Illa.
5: Treballarem amb rigor, professionalitat i independència per contribuir a la millora del sector públic de Catalunya, perquè volem que la sindicatura sigui una institució útil al Parlament, als seus fiscalitzats i a la ciutadania.
6: Molt rellevant, la primera dona que ocupa la sindicatura, la presidència, la tasca de síndica major, per tant, enhorabona també per aquesta fita, que crec que és una fita col·lectiva de la que tots ens anem de felicitar.
4: Nascuda a Galícia, Llum Rodríguez és llicenciada en Dret i Ciències Polítiques per la UB i és membre de la Sindicatura de Comptes des del 2022.
1: Ecologistes en acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs. L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent en la restauració ecològica dels espais costaners per tal de fer front a la degradació i la urbanització del litoral. A Catalunya adverteixen hi ha diverses zones en situació de risc. Silvia Fernández.
7: Ecologistes en acció assenyalen banderes negres les platges de Barcelona per la gestió dels residus, l'Ametlla de Mar pel recent vessament de químics de procedència no identificada, la Cala del Golfet de Calella de Palafrugell a causa de la massificació d'activitat recreativa o el Parc del Litoral de Sant Adrià. L'entitat denuncia la mala gestió i contaminació del litoral espanyol des del 2005 i enguany posa el focus en diverses problemàtiques. Algunes d'elles són la regressió de sorra, la destrucció d'aiguamolls, la pèrdua de biodiversitat o l'augment de la vulnerabilitat enfront dels temporals i inundacions. L'organització ha repartit 48 banderes i la seva portaveu, Cecília del Castillo, fa una crida a la consciència per posar fre a una situació que titlla d'alarmant.
8: Vemos una problemàtica sistemàtica, són símptomes, no, d'un modelo extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
7: Més enllà de la denúncia, des de l'organització proposen solucions a través de la restauració ecològica. Així doncs, l'entitat proposa una vintena d'espais perquè es puguin integrar al futur pla de restauració del Ministeri de Transició Ecològica.
1: I és moment per a la cultura. Avui ens arriba a ritme de jazz, perquè Platja d'Aro s'omple d'aquest estil musical a l'estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz. Portarà 9 concerts a la platja de la localitat baixempordanenca. Enguany, amb el Xavi Torres Trio, a qui estem escoltant, com a cap de cartell, i ho faran acompanyats del saxofonista porto-riqueny Miguel Zenón. Televisió de Girona, Marc Guibas.
9: Imagineu-vos passejar per Platja d'Aro a les 11 del vespre i escoltar un concert de jazz amb el mar de fons. Això és el que pretén fer la nit de jazz, any rere any, amb una sèrie de concerts gratuïts per a tothom.

0: S'han presentat fins a 150 propostes artístiques, però només se'n podran veure 9. El director artístic Quique Colmenar ha explicat quins criteris s'han seguit a l'hora de seleccionar els artistes.
1: El primer criteri sempre és la qualitat, no? Que realment, de totes les propostes rebudes, la qualitat era bastant alta, no?
0: El cartell destaca Xavi Torres Trio, que segons l'organització és una de les bandes amb més projecció de Catalunya i que aquesta vegada tindrà l'acompanyament de Miguel Zenón, saxofonista porto-riqueny guanyador d'un Grammy. Així doncs, cada divendres de juliol i agost, Platja d'Aro rebrà aquells veïns i visitants que vulguin aturar-se i escoltar un concert de jazz.
2: I de la Costa Brava a les Terres de l'Ebre, l'11a edició del Delta Chamber Music Festival arribarà enguany a 10 municipis. Serà del 20 de juliol al 2 d'agost i reunirà una vintena dels millors instrumentistes de tot el món. En Posta Ràdio, Sílvia Berbís.
3: Sota el lema Carrusel, el festival convertirà les Terres de l'Ebre en l'epicentre de la música de cambra a Catalunya. El Delta Chamber arribarà a 10 municipis, des d'Amposta i Tortosa fins a Flix o la Sénia, oferint un repertori eclèctic i repetible creat exclusivament per a aquesta edició. Enguany, una vintena dels millors instrumentistes del món, amb una forta presència de talents ebrencs, s'uniran en una residència única on per primera vegada s'incorporaran instruments de vent metall. Laura Ruiz és codirectora artística del festival.
4: En el nostre cas, el que farem és que veurem a les trompes, a les trompetes, als trombons i a les tubes barrejats en tots els altres instruments de corda, de vent, piano.
3: Podeu consultar tota la programació i comprar les entrades a deltachambermusicfestival.com.
2: I arriben els esports. Avui tenim el plaer de tenir a l'estudi en Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Salma Parayuelo deixa el Barça.
5: Bon dia, Marta. L'atacant aragonesa, de només 22 anys, abandona el conjunt blaugrana un cop finalitza el seu contracte i no renovar. La jugadora aragonesa abandona l'equip culer després de 4 temporades, on ha guanyat un total de 15 títols, en què destaquen 3 Champions, 4 Lligues i 3 Copes de la Reina. Parayuelo, que va fer 2 dels 4 gols de l'última final europea disputada a Oslo, haurà jugat 131 partits amb la samarreta blaugrana, on ha marcat 72 dianes. I el Girona ha anunciat que Daley Blind no continuarà la temporada que ve. El defensa holandès haurà sumat 3 temporades al club, jugant 108 partits i també marcant 3 gols. I s'ha confirmat un secret a veus. El Lleida 1939 té un camí llarg per endavant que vol afrontar de la mà de la seva afició i amb la màxima il·lusió, després de confirmar-se que el projecte no competirà a Lliga Elite. Aquesta ja ha activat el full de ruta dissenyat per Quarta Catalana. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
6: Aquest dilluns a la tarda el jutge no va donar el vistiplau al nou projecte del futbol lleidatà liderat per les penyes de Lleida, Club de Futbol i l'Associació Amics de Lleida de competir a Lliga Elite, i a partir d'aquí les persones que estan al capdavant d'aquesta iniciativa ja han engegat totes les màquines pel projecte Quarta Catalana. Hem parlat amb qui serà el vicepresident, Juanjo Lecumberri.
7: Un cop això no s'ha aconseguit, absolut respecte per la decisió judicial, i ha començat des de Quarta Catalana, que també ens fa, o sigui, ens fa moltíssima il·lusió. Si veiem la fotografia completa des de cop que Lleida pertany als seus socis i a les seves sòcies, i crec que pot ser, que serà un camí llarg per arribar a les categories on creiem que el Lleida ha d'estar, però que també serà molt bonic.
6: Si no hi ha canvis d'agenda, dilluns de la setmana vinent es reuniran amb la paeria per presentar-los el projecte.
5: I a la Lliga Elite, temporada decebedora de l'AE Prat per no aconseguir el retorn a la tercera federació. El Prat Ràdio, Jonathan Marín.
8: El vicepresident econòmic de l'Associació Esportiva Prat, Xavier Vilà Joana, ha fet balanç del curs. Una vegada s'ha conegut que l'equip competirà finalment a Lliga Elite la temporada vinent. Un dels màxims mandataris de l'entitat ha assenyalat que el curs ha estat decepcionant per no haver aconseguit aquest ascens de categoria, tot i l'esforç econòmic que s'havia fet en el mercat d'estiu.
9: És veritat que ha estat una decepció per les expectatives i per les eines i pels recursos que s'havien posat per part del club a disposició de tota la part esportiva i tècnica.
8: Vila Joana també ha assenyalat que després de l'experiència d'aquest any, el club tornarà a aplicar en el primer equip la idea de projecte que es va aparcar aquest curs per tal de prioritzar els resultats i pujar de categoria.
5: I pel que fa al futbol de casa nostra, ahir se celebrava l'Assemblea General de la Federació Catalana amb l'aprovació per part dels clubs de les propostes i la gestió de la Junta Directiva presidida per Joan Soteras, amb rècord d'assembleistes, 41.415, volem dir. Es va aprovar també el pressupost del curs vinent, situat en els 30,4 milions d'euros. També es va presentar un informe on es posava en valor la reducció dels casos de violència en les instal·lacions esportives.
2: Déu-n'hi-do, gràcies Jordi Cervantes per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
11: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
13: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
14: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
15: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
16: Després de sentir aquest poema, estic segura que totes les mirades dels embaladits miraran al cel.
17: Hola, sóc la Nerea. Vaig a quart de primària, a l'escola dels Cossetans. El poema que he escollit es diu El cel i l'ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agrada el cel quan es fa de nit i es veuen els estels. El cel. El cel és un camp ple de meravelles. L'ha llaurat el sol. La lluna és qui el sembra. La llavor qui cau. Tot sovint arrela, arrela i floreix. Cada flor un estel.
16: Moltíssimes gràcies, Nerea. Ens agrada que t'agradi mirar el cel i llegir poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
17: Adeu, Embaladits.
18: Ens agrada la poesia.
14: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
10: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:15.
10: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El procés de regularització de migrants acaba avui i ho fa amb polèmica. El Tribunal Suprem ha emès una providència en què alerta que el procés podria contravenir normes comunitàries. Obre així la porta, recorre a la justícia europea. El govern espanyol, però, assegura que el decret compleix completament amb el dret comunitari i el president Pedro Sánchez qualifica la política migratòria del seu executiu de responsable.
19: El govern d'Espanya ha puesto en marcha en los últimos años una política migratoria que yo calificaría de responsable, que pone el foco en garantizar la migración legal, segura y ordenada. Porque mientras otros, desgraciadamente, hacen política con la migración, nosotros hacemos política migratoria.
2: El procés ha superat el milió de peticions a tot l'estat, de les quals 200.000 a Catalunya. És dimarts 30 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon. Sònia Kerr.
20: Avui ha començat el judici pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. El tribunal ha retirat el delicte que podia comportar presó, però manté l'acusació de prevaricació, que preveu penes d'inhabilitació.
2: Declaren els jutjats de Martorell els testimonis per la mort del fundador de Bango, Isaac Andic.
20: Els dos excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic just després de la caiguda mortal del seu pare han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. També han declarat avui la terapeuta de la família i la vídua d'Andic.
2: Ecologistes en Acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs.
20: L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent en la restauració ecològica dels espais costaners per fer front a la degradació i urbanització del litoral. La portaveu d'Ecologistes en Acció, Cecília del Castillo, demana posar fre a una situació alarmant.
21: Vemos una problemàtica sistemàtica. Són símptomes, no, d'un modelo extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
2: En cultura, Platja d'Aro s'omple de jazz aquest estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz.
20: Una oportunitat per gaudir de nous concerts, a la platja de la localitat baix empordanenca. Enguany, amb el Xavi Torres Trio com a cap de cartell, acompanyats del saxofonista porto-riqueny Miguel Zenón.
2: Als esports, Jordi Cervantes, Salma Parayuelo no continuarà al Barça.
5: La jugadora aragonesa posa punt i final a la seva vinculació amb el conjunt blaugrana després de 4 temporades. Parayuelo ha guanyat 15 títols, en què destacant les 3 Champions aconseguides.
2: I fem també un cop d'ull al temps per saber com han d'evolucionar les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
22: Bon dia. Una altra vegada la calor és intensa a moltes comarques. De fet, avui pujarà una mica més que no pas ahir aquesta calor i aquesta temperatura fins i tot extrema en alguns racons de Ponent i de la Vall de l'Ebre. També en general a les comarques de Tarragona, així com a l'interior de l'Empordà. Unes temperatures màximes de 34 a 37 o 38 graus. Un cel, per altra banda, que a hores d'ara porta alguns núvols ja, que s'estan començant a formar cap a l'Alt Pirineu i, de fet, al llarg d'aquesta tarda acabaran espetegant alguns ruixats, però molt més locals que els d'ahir. Sobretot els tindrem entre l'Alt Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa i ja entrada la tarda cap a Osona, el Lluçanès o l'interior de la Selva. A la resta del país un temps més tranquil i compta amb aquesta brisa de sud que s'anirà reforçant a gran part del país. En vista demà, un temps tranquil al matí. A la tarda, algun ruixadet una altra vegada a l'interior gironí. I una temperatura que demà baixarà un parell de graus, però encara amb molta calor. N'estem pendents a la xarxa.
2: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
23: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El Tribunal Suprem obre la porta a recórrer la regularització extraordinària d'immigrants a la justícia europea, just el dia en què acaba el procés, que ha durat més de 2 mesos i que ha superat el milió de peticions a tot l'Estat. Només a Catalunya, el Ministeri d'Inclusió calcula que les sol·licituds poden arribar a les 200.000.
20: El Suprem ha emès avui una providència en què avisa que aquest procés pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè considera que el decret pot xocar amb el pacte d'emigració i asil, que estableix que l'arribada d'emigrants s'ha d'assumir en conjunt per la Unió i no per cada estat membre. Fonts del govern espanyol han assegurat que el decret de regularització es va redactar vetllant per la compatibilitat amb el dret comunitari i han transmès un missatge de tranquil·litat als sol·licitants.
2: L'anunci del Tribunal Suprem i també aquest final del procés de regularització han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels immigrants que ja s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i a la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. Jordi Casino, bon dia.
0: Bon dia, Marta. El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
19: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras: valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
0: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
2: De la seva banda, el govern de la Generalitat defensa que el procés de regularització s'ha dut a terme correctament i confia en les garanties del procediment. També sosté que l'elevat nombre de sol·licituds demostra que era necessari. Bon Carvajal, bon dia.
1: Bon dia. El govern considera que el procés de regularització de migrants que acaba avui s'ha fet bé i, per tant, la revisió legal a Europa, que podria obrir ara el Tribunal Suprem, no anirà enlloc. La consellera i portaveu Sílvia Paner, que ha mostrat la seva confiança en la legalitat del procés.
3: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs, complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes amb diferents governs i, per tant, estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties. Tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
1: D'altra banda, el govern no sap quantes persones s'han regularitzat a Catalunya perquè diu que això és cosa del govern espanyol i que ja n'informarà. Ara bé, Paner, que ha avançat que han sigut molts més dels previstos, és a dir, més de 120.000, i que el fet que tantes persones ho hagin demanat demostra que calia fer-ho.
2: A Barcelona, l'Ajuntament ha fet balanç aquests dos mesos i mig. Asseguren que han atès prop de 87.000 persones, més del triple de les que tenien localitzades inicialment els serveis municipals com a possibles beneficiàries. I en aquests dos mesos, el consistori també ha emès més de 378.000 volants i certificats d'empadronament. És un 50% més dels que es van tramitar en el mateix període de l'any passat. Maite Polo, bon dia.
4: Bon dia. L'Ajuntament de Barcelona ha lliurat 34.500 certificats de vulnerabilitat i més de 378.000 volants d'empadronament i certificats des de l'inici del procés el 16 d'abril. Ara l'administració de l'Estat decidirà qui compleix els requisits. Les xifres les ha detallat des de l'Ajuntament Raquel Gil, la tinenta d'alcaldia, que ha defensat la capacitat del consistori per donar resposta al volum de persones afectades.
24: Creiem que hem estat a l'alçada, que hem pogut donar resposta, que malgrat sabíem que hi hauria un primer moment de balança o de moltes persones que volien tenir l'abans possible la seva documentació, hem pogut anar ajustant els diferents dispositius i la resposta, doncs creiem que no hi ha cap persona que ens hagi dirigit a nosaltres amb demanda d'algun d'aquests documents que no l'hagi pogut rebre.
4: Qui tingui dubtes sobre el procés pot anar fins aquest divendres al centre de suport Miquel Blea, que Sants Montjuïc, i després al servei d'atenció a immigrants, emigrants i refugiats, al SAIER, que farà el seguiment dels expedients al carrer Tarragona. I qui necessiti orientació per buscar feina es pot adreçar a Barcelona Activa, que ha estat reforçada.
2: De fet, diverses entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira, ja que les persones amb situacions més vulnerables no ho han pogut tramitar a temps.
20: Així ho ha justificat des de la xarxa la responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona, Desiree García.
25: La norma va sortir amb més retard de l'esperat. Hi ha implicades tots els nivells d'administració, des dels ajuntaments per tot el tema del padró, però també ambaixades, consulats, i per tant aquí es requeria una coordinació important. Si s'havien d'obrir més oficines, més punts, doncs que tinguessin aquesta capacitat.
2: I en aquest últim dia per fer les sol·licituds, l'Anna Ruiz ha passat per l'equipament municipal situat al carrer de Miquel Bleach de Barcelona. Allà, Badi, un jove peruà, ha lliurat la documentació a les últimes hores per poder-ho fer. Ho ha fet acompanyat de la Rosa, de la seva àvia, que ja ha superat el tràmit.
26: Empezar de cero. Estar aquí, empezar de cero, trabajar sin conocer a nadie, sacar adelante a tu familia. Aquí estoy.
27: De 3 años. Bueno, sí, vas tranquilo, ¿eh? Sí, ya me dijeron el ok. Empezar a trabajar correctamente, legalmente ya se puede trabajar. Es un gran paso, ¿eh? Y es un gran paso y un gran sacrificio que uno está haciendo.
23: Notícies en xarxa.
2: L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i de guàrdies civils. A l'inici del judici, per aquest cas, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors, que és el que podia comportar presó. Així tot, manté l'acusació de prevaricació, que preveu penes d'inhabilitació. Esther Minguell, bon dia.
6: Bon dia. El tribunal ha exclòs en les qüestions prèvies el delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions policials, el sindicat de la Policia Nacional Jupol i l'Associació de Guàrdia Civil Jusil. S'ha fet en l'aplicació de la doctrina Botín, que diu que no es pot jutjar una persona només per una acusació popular sense la del fiscal o un particular. Per tant, es deixa la causa limitada al delicte de prevaricació administrativa, per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers Vergés i Argimon i també a dos exalts càrrecs del Departament de Salut. Les defenses neguen cap decisió discriminatòria en el retard de la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils i ho atribueixen a criteris sanitaris. La primera sessió del judici ha durat poc més d'una hora i es reprendrà aquest dimecres, segons el calendari del tribunal. En les properes jornades declararan els testimonis i a partir del dia 10 de juliol hi haurà la declaració dels acusats.
2: Jornada de declaracions, avui també als jutjats de Martorell, en aquest cas per la mort del fundador de Mango, d'Isaac Andic. Els dos excursionistes que es van trobar, Jonathan Andic, just després de la caiguda mortal del seu pare, han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. Tots dos han declarat com a testimonis, juntament amb la terapeuta de la família i la viuda d'Andic. Martorell Televisió, Manel Gómez.
7: Els dos excursionistes que van coincidir amb Jonathan Andic després de l'accident mortal d'Isaac Andic han declarat aquest dimarts davant la jutgessa de Martorell que el van trobar bloquejat i visiblement afectat. Segons han explicat, quan van arribar al lloc, Jonathan Andic ja parlava amb el 112 i explicava que caminava per davant del seu pare quan va sentir la caiguda d'unes pedres. Un dels testimonis també va facilitar la ubicació exacta als serveis d'emergència. Tots dos han coincidit a afirmar que el camí de les coves de Sant Nitre no és especialment perillós, tot i que una pèrdua d'equilibri pot provocar una caiguda perquè hi ha pocs punts on agafar-se. Després dels excursionistes s'ha declarat la terapeuta familiar i pocs minuts abans de la una del migdia arribava al jutjat de Martorell la vídua d'Isaac Andic per prestar declaració.
2: Fa pocs minuts, per cert, que la terapeuta de la família Andic ha sortit ja dels jutjats després de prestar declaració. Falten 18 minuts per les 3 de la tarda i seguim amb més qüestions. L'empresa Rosa dels Vents admet que l'incident de la Casa de Colònies de Palamós li farà revisar els protocols preventius. L'empresa assegura que en 50 anys d'activitat mai no s'havia trobat amb un cas d'intrusisme a les instal·lacions. Recordem, aquest cap de setmana, dos joves van entrar a la Casa de Colònies de la Fosca de Palamós i van fer tocaments a una menor. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
8: La matinada del dissabte passat, dos joves, suposadament menors d'edat, van saltar la tanca de la Casa de Colònies, la Fosca. Dins l'edifici van robar alguns objectes, es van introduir en una habitació on dormien sis nenes i li van fer tocaments a una d'elles abans de fugir. Rosa dels Vents, que gestiona 10 cases de colònies de Catalunya, assegura que és pionera en el sector pel que fa a protocols de prevenció i seguretat. Ara, però, reconeix que els haurà de revisar per fer front a incidents als que admet que no estan avesats. En un comunicat, l'empresa explica que en tot moment han protegit la víctima i han actuat amb honestedat davant les famílies sense ocultar res. El mateix dissabte va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra, que continuen treballant per identificar i detenir els dos intrusos que van entrar a la Casa de Colònies de Palamós.
2: I a Balaguer han detingut un home acusat de fer tocaments a dues menors a les piscines municipals.
20: Els fets es van produir dissabte al poliesportiu de la capital de la Noguera. L'home de 26 anys hauria fet tocaments a dues nenes d'uns 10 i en adonar-se'n, familiars de les menors el van retenir fins que van arribar els Mossos d'Esquadra i el van acabar detenint. El jutjat de Guàrdia de Balaguer ha acordat la llibertat provisional amb mesures cautelars.
23: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Pràcticament 3:45. En plana internacional, el govern veneçolà ha actualitzat el balanç de víctimes del terratrèmol amb 1.719 morts i més de 5.000 ferits. Al país sud-americà, la situació d'inestabilitat geològica persisteix i ja acumulen més de 400 rèpliques.
20: Lluís Mendo, que és oficial de bombers de la Generalitat i membre del grup d'estructures col·lapsades, ha avisat del perill de més moviments en les pròximes setmanes i ha explicat com els equips de rescat poden esquivar aquest perill. Són declaracions a la xarxa.
9: Un terratrèmol d'aquest d'aquesta magnitud comportarà rèpliques no només els propers dies, sinó durant setmanes. Aquestes rèpliques poden comportar col·lapses totals, però també col·lapses parcials. Per això els nostres procediments es basen en el monitoratge de l'estructura, ja a partir de guaites i a partir d'eines molt, molt precises que valoren les vibracions i els moviments de les estructures, i un protocol molt estricte que defineix clarament les vies d'evacuació en cas de rèplica i les zones segures.
20: Mentrestant, exteriors ha elevat a 19 els espanyols morts pel doble terratrèmol. A hores d'ara hi ha 131 desapareguts.
2: Entrem en matèria econòmica. La plantilla d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Oriental, ha començat avui un seguit de vagues i mobilitzacions per desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu. Els treballadors asseguren que després de 6 mesos de converses amb l'empresa, les posicions continuen encara molt allunyades. Vallès Visió, Adrià Rosell.
11: Des de 8:45 del matí fins a 12:45 del migdia, treballadors de la fàbrica d'Alstom a Santa Perpètua han fet la primera jornada de vaga. No hi ha hagut avenços significatius i el comitè d'empresa i una àmplia majoria d'assemblees de treballadors han decidit començar un seguit de jornades de protesta. Sentim Mario Pariente, secretari general de Comissions Obreres al territori.
12: Hi ha coses importants com és la clàusula de revisió salarial, més un punt que nosaltres demanem perquè no volem perdre poder adquisitiu, sobretot, i també tenim una altra, que és una paga extra més i una reducció de jornada a 1.688, que fa 14 anys que teníem abans.
11: Després de l'aturada d'aquest matí, el comitè d'empresa ha plantejat 7 vagues més al juliol. La pròxima serà el dimecres 8, de 7:45 del matí a 2:45 del migdia, i també hi haurà vagues els dies 15, 21, 23, 28, 29 i 30. Tot i això, des del comitè d'empresa asseguren que estan oberts a seure's a la taula sempre que sigui per debatre realment les reivindicacions.
2: I encara més conflictes laborals oberts, la plantilla de la policia local de Palafrugell, al Baix Empordà, ha decidit suspendre les hores extraordinàries, els serveis especials i els dispositius no ordinaris. Els sindicats asseguren que les negociacions amb l'Ajuntament continuen encallades després d'anys de reivindicacions laborals. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
13: La mesura compta amb el suport de la Central Sindical Independent i de Funcionaris i de la resta d'organitzacions sindicals amb representació al consistori. Els representants dels treballadors asseguren que les negociacions continuen bloquejades i denuncien que la plantilla encara treballa amb un conveni col·lectiu caducat des del 2009. També reclama l'actualització de diversos complements salarials i el compliment d'acords i resolucions pendents. La protesta arriba a les portes de la temporada amb més activitat al municipi, coincidint amb la celebració de la cantada de veneres aquest dissabte, les festes patronals i altres actes d'estiu que comporten un increment dels serveis policials. Tot i això, els sindicats asseguren que lamenten les possibles afectacions que la mesura pugui tenir sobre la ciutadania. Per la seva banda, l'Ajuntament de Palafrugell assegura que les negociacions amb la representació sindical continuen obertes i que treballa per acostar posicions a les pròximes reunions amb l'objectiu d'arribar a un acord i evitar afectacions als serveis municipals.
23: Notícies en xarxa.
2: Ecologistes en acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs. L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent enguany en la restauració ecològica dels espais costaners per tal de fer front a la degradació i urbanització del litoral. Sílvia Fernández.
15: Ecologistes en acció assenyalen banderes negres les platges de Barcelona per la gestió dels residus, l'Ametlla de Mar pel recent vessament de químics de procedència no identificada, la Cala del Golfet de Calella de Palafrugell a causa de la massificació d'activitat recreativa o el Parc del Litoral de Sant Adrià. L'entitat denuncia la mala gestió i contaminació del litoral espanyol des del 2005 i enguany posa el focus en diverses problemàtiques. Algunes d'elles són la regressió de sorra, la destrucció d'aiguamolls, la pèrdua de biodiversitat o l'augment de la vulnerabilitat enfront dels temporals i inundacions. L'organització ha repartit 48 banderes i la seva portaveu, Cecília del Castillo, fa una crida a la consciència per posar fre a una situació que titlla d'alarmant.
16: Vemos una problemàtica sistemàtica, són símptomes, no, d'un modelo extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
15: Més enllà de la denúncia, des de l'organització proposen solucions a través de la restauració ecològica. Així doncs, l'entitat proposa una 20ena d'espais perquè es puguin integrar al futur pla de restauració del Ministeri de Transició Ecològica.
2: I Unió de Pagesos alerta que els viticultors són a les portes de la barema amb un excedent dramàtic de raïm. El sindicat es manifestarà el 10 de juliol al Penedès per exigir solucions davant del descens del consum del vi i el cava catalans, que fa caure en picat els contractes dels cellers amb els viticultors. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
5: Aquest dimarts al matí, Unió de Pagesos ha anunciat en roda de premsa una mobilització per al pròxim 10 de juliol per reclamar mesures estructurals dins del sector de la vinya. Concretament, es faran a marxa lenta en tractors entre Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia. Tot plegat neix arran d'una situació preocupant per al sector vitivinícola, que ja pensa en accions imminents com l'arrencada de 10.000 hectàrees de vinya per evitar la sobreproducció de raïm a partir d'ara. Joan Santó, membre sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos, convida en aquest sentit a fer una reflexió a tot el sector.
10: Els viticultors també han de fer una reflexió, perquè he de fer un producte que no té mercat i que, si el té, no en cobreix els costos de producció. Com qualsevol empresa, si jo treballo i venc el meu producte i he de tenir pèrdues, l'única opció és la quebra, és l'agonia lentament. Bueno, aquesta és una reflexió que amb els viticultors ens costa molt de fer.
5: La comercialització del vi al cava català s'està veient disminuïda en els darrers anys, així com també decau el preu del raïm i augmenten les complicacions per als pagesos.
2: I és moment per a la cultura. Que avui arriba a ritme de jazz perquè Platja d'Aro s'omple d'aquest estil musical durant l'estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz. Portarà 9 concerts a la platja de la localitat baixempordanenca. Enguany amb el Xavi Torres Trio, a qui estem escoltant com a cap de cartell. Estaran acompanyats del saxofonista porto-riqueny Miguel Zenón. Televisió de Girona, Marc Guibas.
14: Imagineu-vos passejar per Platja d'Aro a les 11 del vespre i escoltar un concert de jazz amb el mar de fons. Això és el que pretén fer la nit de jazz, any rere any, amb una sèrie de concerts gratuïts per a tothom. S'han presentat fins a 150 propostes artístiques, però només se'n podran veure 9. El director artístic Quique Colmenar ha explicat quins criteris s'han seguit a l'hora de seleccionar els artistes.
17: El primer criteri sempre és la qualitat, no? Que realment, de totes les propostes rebudes, la qualitat era bastant alta, no?
14: El cartell destaca Xavi Torres Trio, que segons l'organització és una de les bandes amb més projecció de Catalunya i que aquesta vegada tindrà l'acompanyament de Miguel Zenón, saxofonista porto-riqueny guanyador d'un Grammy. Així doncs, cada divendres de juliol i agost, Platja d'Aro rebrà aquells veïns i visitants que vulguin aturar-se i escoltar un concert de jazz.
2: I l'onzena edició del Delta Chamber Music Festival arribarà enguany a 10 municipis de les Terres de l'Ebre. Del 20 de juliol al 2 d'agost reunirà una vintena dels millors instrumentistes del món. En Posta Ràdio, Sílvia Berbís.
18: Sota el lema Carrusel, el festival convertirà les Terres de l'Ebre en l'epicentre de la música de cambra a Catalunya. El Delta Chamber arribarà a 10 municipis, des d'Amposta i Tortosa fins a Flix o la Sénia, oferint un repertori eclèctic i repetible creat exclusivament per a aquesta edició. Enguany, una vintena dels millors instrumentistes del món, amb una forta presència de talents ebrencs, s'uniran en una residència única on, per primera vegada, s'incorporaran instruments de vent metall. Laura Ruiz és codirectora artística del festival.
19: En el nostre cas, el que farem és que veurem a les trompes, a les trompetes, als trombons i a les tubes barrejats en tots els altres instruments de corda, de vent, piano.
18: Podeu consultar tota la programació i comprar les entrades a deltachambermusicfestival.com.
2: I és moment per a la informació esportiva. Avui és amb nosaltres en Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Salma Parayuelo deixa el Barça.
21: Bon dia, Marta. L'atacant aragonesa de només 22 anys abandona el conjunt blaugrana un cop finalitzat el seu contracte. La jugadora deixa l'equip culer després de 4 temporades, on ha guanyat un total de 15 títols, en què destaquen 3 Champions, 4 Lligues i 3 Copes de la Reina. En bàsquet, el mercat de fitxatges del Manresa no té un dia de descans. Ahir el club va anunciar la marxa de Marcis Steinbergs i el fitxatge de Rodrigo Seoane. Però la notícia més destacada és la renovació per 2 temporades de Ferran Bassas.
22: El Basa de Badalona va tenir un aterratge espectacular al Nou Congost i a mitja temporada va trobar un soci de confiança en Pierre Oriola. El pivot de Tàrrega es mostrava satisfet amb la continuïtat d'un amic dins i fora la pista.
28: Sí, molt, molt. El Ferran tenim una relació més enllà del bàsquet, tenim una relació personal, d'amistat, amb el que ja et dic, que és un jugador d'equip, és un jugador que necessitem, és un jugador que que quan el moment que va venir va portar moltíssim a l'equip i al club.
22: El club també ha anunciat la marxa de Marcis Steinbergs. El jugador letó ha pagat la seva clàusula de sortida per rescindir el contracte i fitxar per l'UCAM Múrcia. Per altra banda, el Kitsanàs Manresa fitxa Rodrigo Seoane. Es tracta d'una lega llec que signa contracte amb el club vegenc per 2 anys, però la propera temporada continuarà cedit a la primera FEB.
21: Era Jordi Givert de Ràdio Sallent. També es va perfilant la plantilla del Força Lleida i Dani Garcia es queda al Barris Nord. El base català s'incorpora a l'estructura Bordeus com a jugador fitxat de cara a la temporada vinent amb opció a una segona. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Gueu.
0: Qui va aterrar la capital del Segrià a finals de febrer en qualitat decidit per part de l'UCAM Múrcia es queda a la terra ferma ara, però sent propietat del club de Bordeus. Joaquín Prado, director esportiu del Força Lleida, destacava la fam que Dani García té de seguir creixent de la mà del club.
1: Creemos que aún con 28 años es un jugador en progresión, un jugador en buena edad para seguir creciendo, para seguir mejorando. Tiene muchísimas ganas de estar con nosotros, muchísima hambre por seguir creciendo. Para nosotros eso es un punto absolutamente fundamental y estamos plenamente satisfechos con su continuidad.
0: La temporada passada García va jugar 14 partits amb el Hajo Poslide, fregant els 20 minuts per enfrontament, les 4 assistències i aconseguint un 7,4 de valoració de mitjana.
21: I a tornar al futbol, els clubs de la Lliga F i el grup Gasol 16 Ventures presentaran aquesta tarda l'acord comercial d'inversió al qual han arribat tots dos organismes. Es tracta d'una inversió de 55 milions d'euros per part d'aquest grup, que és vehicle d'inversió de Pau Gasol. Amb aquesta injecció es vol impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió internacional del futbol femení professional. I aquesta tarda se sabran els calendaris, Marta, de la propera temporada de futbol.
2: Doncs estarem molt pendents. Moltes gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.
23: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
3: Ràdio Arbúcies.
4: L'emissora que escolten les altres emissores.
3: 107.6 FM.

0: Catalunya migdia.
1: Són les 3 i encetem la segona hora del Catalunya migdia. A la primera us hem explicat que són més d'un milió els migrants que han sol·licitat la seva regularització, més de 200.000 a Catalunya. El govern espanyol ha anunciat un pla per integrar aquest milió de persones amb un pressupost de 500 milions d'euros. Es preveuen mesures per fomentar la mobilitat laboral i també les llengües oficials. Aquest milió de persones que han demanat regularitzar-se han servit al president espanyol, a Pedro Sánchez, per defensar la seva política migratòria, ha dit, per raons humanitàries, però també per raons demogràfiques i econòmiques. I també ens hem fet ressò de les primeres declaracions de testimonis pel cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Avui ha passat pels jutjats la terapeuta de la família Andic. La jutja considera que el seu testimoni pot ser clau per aclarir si va exercir influència en la mala relació que suposadament tenien Isaac Andic i el seu fill Jonathan, que finalment està acusat de ser l'autor de la mort del seu pare. I també us hem explicat que la temperatura del Mediterrani bat rècords per un mes de juny, i a més, amb anomalies de fins a 8 graus d'augment de temperatura de l'aigua. Els experts alerten dels efectes que això té pels ecosistemes marins, però també per les condicions meteorològiques, perquè amb un mar tan calent, les probabilitats de tenir fenòmens meteorològics extrems, per exemple, aiguats, es multipliquen. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
2: Doncs que els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones a Girona acusades d'abusar sexualment de menors a canvi de diners. Un dels detinguts és el porter d'un local d'oci nocturn de la ciutat. Girona, Clara Jordan.
3: Hola, bona tarda. La denúncia és de finals de maig i l'haurien presentat almenys 3 noies menors de 16 anys i que es coneixen entre elles. Acusaven els homes de pagar-los diners a canvi de tenir sexe. En aquell moment ja es van detenir 2 homes que ja són a la presó acusats d'agressió sexual a menor i prostitució. La setmana passada hi va haver 3 detencions més vinculades al cas. Un dels detinguts ja és a la presó i els altres 2 estan en llibertat amb càrrecs. El detingut que fa de porter de discoteca se l'acusa d'haver agredit les nenes a canvi de deixar-les entrar al local.
2: I de Girona cap a Tarragona, perquè avui han començat les declaracions dels acusats en el judici del cas Innova de Reus. L'exdirector de l'empresa reusenca, Josep Prat, ha declarat que les contractacions de l'arquitecte Jorge Betesteza i de l'exdirector de l'ICS, Carles Manté, que són els principals investigats, es van fer per indicacions del Departament de Salut. Tarragona, Jordi Barranca.
4: Josep Prat va ser director general d'Innova, el conglomerat d'empreses de l'Ajuntament de Reus, entre els anys 2003 i 2012. L'empresa pública va ser la responsable de la construcció de l'Hospital de Sant Joan de la capital del Baix Camp. En el judici, Prat ha declarat que la contractació de l'arquitecte Jorge Batesteza i de l'exdirector de l'Institut Català de la Salut, Carles Manté, va ser una directriu de la conselleria.
5: La consellera explicó que Carlos Manté no había podido seguir en la consellería y que entonces le interesaba mucho que se contratara a Carlos Manté. Podría asesorarnos en el tema del hospital, pero además también podía llevar el tema del parque sanitario.
4: També ha assegurat que el CatSalut va incrementar el concert econòmic perquè a través del holding d'Innova es paguessin els seus treballs. El seu perfil professional també hi va ajudar, segons ha declarat Prat. Aquest matí també ha declarat Batesteza que ha reconegut els fets pels quals se'ls està jutjant. Recordem que tant Prat com Batesteza han pactat amb el fiscal l'acceptació d'alguns delictes.
2: I el procés per portar el tren a la T1 de l'aeroport de Barcelona ha fet avui un pas més amb la convocatòria d'una quarantena de places de maquinista per operar aquest servei. Ferrocarrils de la Generalitat ha publicat l'oferta laboral per triar...
6: Estem amb tu des de 1985.
7: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
6: 107.6 FM.
8: Tenim a Arbúcies una temperatura de 32 graus i una humitat del 31%.

0: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM. Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

0: Bona tarda, són les 4. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anuncia un pla per integrar el més d'un milió de persones que han sol·licitat acollir-se a la regularització extraordinària de migrants a tot l'estat. Juntament, avui, que acaba el termini per presentar sol·licituds, el Suprem obre la porta a portar el procés de regularització davant la justícia europea. La terapeuta de la família del fundador de Mango, Isaac Andy, que ha declarat davant del jutge de Martorell, la magistrada creu que en el seu testimoni pot ser clau per esbrinar si el fill, Jonathan Andy, va rebre influència de terceres persones. L'Audiència de Barcelona retira el delicte que podia comportar penes de presó als exconsellers Vergés i Argimon pel retard en la vacunació dels cossos policials durant la pandèmia. Tot i això, l'excúpula de Salut continua enfrontant-se a una petició de 12 anys d'inhabilitació per un suposat delicte de prevaricació. Els equips d'emergència continuen treballant entre la runa a Veneçuela amb el pas de les hores, la recerca de supervivents per força i guanya pes la recuperació de les víctimes. A l'Audiència Nacional, el fiscal anticorrupció dona per acreditat que l'exministre Fernández Díaz liderava una operació il·legal pagada amb fons reservats per espiar l'extresorer Bárcenas i robar-li informació sobre la Caixa B del PP. Així consta en el seu informe final. El judici quedarà vist per sentència a finals de juliol. Hisenda fa pública la seva llista de morosos, més de 5.800 persones i empreses que devien més de 600.000 euros al final de l'any passat. Entre els noms coneguts que continuen sortint a la llista hi ha la cantant Isabel Pantoja, el presentador Bertín Osborne o l'empresari hoteler i expresident del Barça, Joan Gaspar. Catalunya Ràdio tanca la temporada amb 672.000 oients, segons l'últim estudi general de mitjans. En un context de caiguda general de consum de ràdio, l'emissora és la que menys oients perd i retalla en 60.000 la diferència amb RAC1, que segueix líder. A 3Cat Info, voregem els 90.000 oients. Esports.
1: El Barça fa oficial que Salma Parayuelo no seguirà l'equip al no acceptar l'oferta de renovació que li han fet. La jugadora ha estat 4 temporades al Club Blaugrana. Entre aquesta nit i aquesta matinada juguen 3 partits més dels 16ens de final del Mundial. A partir de les 7, Costa d'Ivori, Noruega. A les 11, França, Suècia. I a les 3 de la matinada, Mèxic, Equador. I el torneig de tennis de Wimbledon. Aquesta tarda seguirem el debut de Paula Badosa contra la nord-americana Emma Navarro.
0: La calor repunta només avui amb màximes de 38 graus a les Terres de l'Ebre i localment al prelitoral. Demà no farà tanta calor. El temps per aquesta tarda serà assolellat amb ruixats puntualment intensos al Pirineu Oriental, a Osona i a la Selva.
2: 3Cat Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 4 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré fins a les 5.
2: 3Cat Info.
0: El govern espanyol anuncia un pla per integrar el més d'un milió de persones que han sol·licitat acollir-se a la regularització extraordinària de migrants a tot l'estat. Amb un pressupost de 500 milions d'euros es preveuen mesures per fomentar la mobilitat laboral i també les llengües oficials. Justament avui, que acaba el termini per presentar sol·licituds, el Suprem obre la porta a portar el procés de regularització davant la justícia europea. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: El procés de regularització és una de les fites de la legislatura i ara el govern espanyol el vol culminar amb un pla d'integració dotat inicialment amb 500 milions d'euros que ha detallat Pedro Sánchez. Inclourà mesures per facilitar la mobilitat laboral i la formació professional, però també per fomentar la convivència i l'aprenentatge de les llengües oficials com el català.
4: Quienes llegan deben respetar nuestras leyes, aprender nuestras lenguas oficiales, compartir los valores democráticos que nos definen. Integración no consiste solo en vivir en un territorio.
5: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
6: La banda sonora del teu dia.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 32 graus i una humitat del 31%.

0: Trescat Info. Bona tarda, en punt les 5. Primera connexió amb l'equip viari, Mariluz García.
1: Bona tarda. Destaquem que hi ha tallada l'autopista del Garraf, la C32 a l'altura de Sitges, en direcció Tarragona, a causa d'un vehicle avariat. A la C32 nord, a l'autopista del Maresme, aturats entre Cabrera de Mar i Argentona, en direcció Girona, a causa d'un autobús avariat. Hi ha retencions també de retruc a la C60 entre la Roca del Vallès i Argentona, en sentit sud. I destaquem també les cues a les dues rondes de Barcelona, sentit Besòs.
0: Revés judicial per a Donald Trump després que el Tribunal Suprem dels Estats Units ha ratificat la ciutadania per dret de naixement. Acabem de saber. El tribunal rebutja els límits proposats pel president que demanava no concedir la ciutadania als fills nascuts de pares que es troben al país il·legalment o temporalment sense ser ciutadans nord-americans. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anuncia un pla per integrar el més d'un milió de persones que han sol·licitat acollir-se a la regularització extraordinària de migrants a tot l'Estat. Justament avui que acaba el termini per presentar sol·licituds, el Suprem obre la porta a portar el procés de regularització davant la justícia europea. La terapeuta de la família, Andic, ha declarat davant la jutge que investiga la presumpta participació de Jonathan Andic en la mort del seu pare, el fundador de Mango. La magistrada creu que el seu testimoni pot ser clau per esbrinar si va haver influència de terceres persones. Mentrestant, els dos excursionistes que van trobar Andic després de la caiguda han testificat que el van veure en estat de xoc. L'Audiència de Barcelona retira el delicte que podia comportar penes de presó als exconsellers Vergés i Argimon pel retard en la vacunació dels cossos policials durant la pandèmia. Tot i això, l'excúpula de Salut continua enfrontant-se a una petició de 12 anys d'inhabilitació per un suposat delicte de prevaricació. Els equips d'emergència continuen treballant entre la runa a Veneçuela. Amb el pas de les hores, la recerca de supervivents perd força i guanya pes la recuperació de les víctimes. Creix la quantitat de diners que deuen els grans morosos a les hisendes catalana i espanyola. Entre els grans deutors, al Ministeri d'Hisenda hi ha Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Paz Vega, l'exfutbolista Arda Turán o l'expresident del Barça, Joan Gaspar. El rànquing de morosos amb l'Agència Tributària de Catalunya l'encapçala un empresari poc conegut, Josep Fardigi. I la temperatura al Mediterrani, que bat rècords per a un mes de juny, amb anomalies que en alguns indrets arriben als 8 graus de temperatura. A la costa catalana, l'aigua ja està a 2,6 graus per sobre la mitjana per aquesta època de l'any. Esports.
2: El Barça fa oficial que Salma Parayuelo no seguirà l'equip al no acceptar l'oferta de renovació que li han fet. La jugadora ha estat 4 temporades al Club Blaugrana. També en futbol, entre aquesta nit i aquesta matinada, juguen 3 partits més dels 16ens de final del Mundial. A partir de les 7, Costa d'Ivori, Noruega, a les 11, França-Suècia i a les 3 de la matinada, Mèxic-Equador. Al torneig de tennis de Wimbledon tenim en joc el partit de Paula Badosa de debut. El torneig contra la nord-americana Emma Navarro domina la nord-americana per 4 jocs a 3 al primer set. I el Barça de bàsquet fa oficial les marxes de Miles Norris, Miles Cale i Juani Marcos després d'una temporada a l'equip.
3: Informació, proximitat, música...
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 33%.

Aquest juliol, els teus diumenges a la tarda tenen una cita fixa. Torna al cicle Notes d'aigua. Tres diumenges, tres concertassos, tots a les 7 de la tarda. Comencem el diumenge 5 de juliol amb Retrio. Imagina't, la música tradicional de tota la vida, de sobte, agafant el ritme del soul, jazz i swing. Brutal! Són tres autèntics veterans amb més de 20 anys de rodatge que de ben segur us faran moure. El diumenge 12 de juliol, creuem els dits, perquè torna Mathieu Saglio i el seu espectacle de violoncel Cello Solo. L'any passat ens va caure tota la pluja del món a sobre i vam haver de suspendre, així que aquest any ens prenem la revenja. No us el podeu perdre. I el diumenge 19 de juliol, al gran final, viurem la cloenda de la sisena edició del festival Villa Margarita, la cirereta del pastís per tancar el cicle com cal. Ja ho saps, bona música, bon ambient i la millor manera de tancar el cap de setmana. Notes d'aigua, tots els diumenges de juliol a les 7 de la tarda al Prat Rodó. T'hi esperem.

0: Ripollès.cat info.
1: Bona tarda, són les 6. I aquesta, la primer titular, és pel trànsit, equip viari, endavant.
2: Un autobús avariat manté la retenció a la C32 Nord, a l'autopista del Maresme, entre Cabrera de Mar i Argentona, en direcció Girona. També afecta de retruc la C60, amb 4 quilòmetres de cua fins al punt d'enllaç amb la C32. També aturants a les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 des de Montcada. I destaquem també la ronda litoral, amb cua entre Zona Franca i Poblenou en sentit Besòs.
1: Revés judicial per a Donald Trump després que el Tribunal Suprem dels Estats Units ha ratificat la ciutadania per dret de naixement. L'alt tribunal rebutja els límits proposats pel president que demanaven no concedir la ciutadania als fills nascuts de pares que es troben al país il·legalment o temporalment sense ser ciutadans nord-americans. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anuncia un pla per integrar els més d'un milió de persones que han sol·licitat acollir-se a la regularització extraordinària de migrants a tot l'estat. Justament avui, que acaba el termini per presentar les sol·licituds, el Suprem obre la porta a portar el procés de regularització davant la justícia europea. La terapeuta de la família Andic ha declarat davant la jutge que investiga la presumpta participació de Jonathan Andic en la mort del seu pare, el fundador de Mango. La magistrada creu que el seu testimoni pot ser clau per esbrinar si hi va haver influència de terceres persones. Mentrestant, els dos excursionistes que van trobar Jonathan Andic després de la caiguda han testificat que el van veure en estat de xoc. Els equips d'emergència continuen treballant entre la runa a Veneçuela. Amb el pas de les hores, la recerca de supervivents perd força i guanya pes la recuperació de les víctimes. Creix la quantitat de diners que deuen els grans morosos a la hisenda catalana i espanyola. Entre els grans deutors al Ministeri d'Hisenda hi ha Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Paz Vega, l'exfutbolista Arda Turán o l'expresident del Barça, Joan Gaspar. El rànquing de morosos amb l'Agència Tributària de Catalunya l'encapçala un empresari poc conegut, Josef Farahdi. La temperatura del Mediterrani bat rècords per a un mes de juny amb anomalies que en alguns indrets arriben als 8 graus de temperatura. A la costa catalana l'aigua ja està en 2,6 graus per sobre de la mitjana per aquesta època de l'any. I la 8a edició de la Gran Pantalla, el Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona, arrenca avui i fins dissabte s'hi projectaran una vintena de pel·lícules que reivindiquen la dignitat dels més grans. Avui també concedeixen el Premi Honorífic a l'actor Joan Pera.
3: Esports.
4: El Barça de futbol fa oficial dues sortides, l'equip masculí, la d'Ansu Fati, traspassat al Mónaco, i la de Salma Parayuelo, al femení. Entre aquesta nit i aquesta matinada juguen tres partits més dels setzens de final del Mundial. La partida de les 7, Costa d'Ivori, Noruega. A les 11, França, Suècia. I a les 3 de la matinada, Mèxic, Equador. En tenis, pendents del partit de debut de Paula Badosa al torneig de Wimbledon, s'està enfrontant a la nord-americana Emma Navarro amb empat a un set i un 1-0 favorable a Badosa al tercer i definitiu set.
1: Si avui hem tingut un dia tòrrit amb màximes pròximes als 40 graus a les Terres de l'Ebre, aquest dimecres la calor afluixarà. Les màximes més altes del dia rondaran els 36 graus. El temps serà assolellat amb alguns ruixats de tarda al Pirineu Oriental.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts i mig de les 6 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 7.
0: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
1: Revés judicial per a Donald Trump després que el Tribunal Suprem dels Estats Units hagi ratificat la ciutadania per dret de naixement. L'alt tribunal rebutja els límits proposats pel president que demanava no concedir aquesta ciutadania als fills nascuts de pares que es troben al país il·legalment o temporalment sense...
5: Estem amb tu des de 1985.
6: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
5: 107.6 FM.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 35%.

0: But you're just a boy.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: La teva música al teu ritme. Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

La programació habitual de Catalunya Ràdio, 3Cat Info, ICAT, Catalunya Música i 3Cat queda alterada per la convocatòria de la vaga parcial de 10 minuts dels treballadors i treballadores de la CCMA-SA.

0: podria tindre per una furgo i no haurem de fer-ho mai més al Hyundai. I no és que li tingui mania, però ho faig millor si tinc molt més espai.
1: Lògic.
0: Mantenc l'espai amb els primos que diuen que volen fer el salt a l'espai. I esperen com uns putos friquis fotent-li a la tecla d'espai.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Tenim a Arbúcies una temperatura de
3: 30 graus
2: i una humitat del 37%.

0: FM.
1: Man, what in the world is happening down here?

0: Les 8, bona tarda. El Tribunal Suprem estudia demanar a la Justícia Europea que es pronunciï sobre una possible paralització del procés de regularització de persones migrants. Ho fa després dels recursos presentats pel País Valencià i l'Aragó que en demanen l'aturada. Mentrestant, el govern espanyol ha anunciat un pla de 500 milions d'euros per reforçar la integració de les persones estrangeres el dia que acaba el termini per presentar sol·licituds. Rebé judicial per a Donald Trump després que el Tribunal Suprem dels Estats Units ha ratificat la ciutadania per dret de naixement. L'alt tribunal rebutja els límits proposats pel president, que demanava no concedir la ciutadania als fills nascuts de pares que es troben al país il·legalment o temporalment, sense ser ciutadans nord-americans. A Veneçuela continua la recerca de supervivents sota la runa del doble terratrèmol. Encara hi ha més de 50.000 desapareguts. Els casos en què s'aconsegueix treure algú en vida ja són pràcticament inexistents. Primera jornada de declaracions de testimonis en la causa que investiga la mort del fundador de Mango. Avui s'ha escoltat el testimoni dels dos excursionistes que es van trobar amb Jonathan Andic minuts després de la mort del seu pare, la terapeuta de la família Andic, que va mediar per millorar les relacions entre pare i fill, i la vídua de l'empresari. El ministre de l'Interior defensa al Senat la directora de la Guàrdia Civil i assegura que no ha donat versions contradictòries sobre les reunions amb Leire Díez, l'exmilitant socialista, acusada d'intentar desactivar les investigacions a l'entorn de Pedro Sánchez. Marlaska assegura que el seu ministeri està net de corrupció. El govern vol arribar al milió de desplaçaments en tren a Catalunya el 2040, és a dir, el doble dels viatges que es fan ara, segons el nou pla de serveis ferroviaris. Per complir amb l'objectiu, el govern pretén reorganitzar i ampliar el servei, tot i que reconeix que primer s'ha d'aconseguir que el servei sigui fiable i puntual. Detingudes 5 persones a Girona acusades d'abusar sexualment de menors donant-los diners a canvi. Un dels detinguts és porter d'un local d'oci nocturn de la ciutat. Esports.
1: El Barça de futbol ha fet oficials dues sortides. Una a l'equip masculí, la d'Ansu Fati, traspassat ja al Mònaco després d'un any de cessió, i a l'equip femení és l'altra, la de Salma Parayuelo, que ha descartat acceptar la proposta de renovació del club blaugrana. Al Mundial de Futbol tenim en joc el descans, el Costa d'Ivori 0, Noruega 1, partit de setzens de final, a les 11, el França-Suècia, i a les 3 de la matinada el Mèxic-Equador. I al Barça de bàsquet s'han confirmat 5 comiats, 4 de jugadors que acaben contracte, Bill Hernán Gómez, Tomás Satoransky, Miles Norris i Miles Kale, a més del de Juani Marcos, a qui li quedava un any més de vinculació.
0: La calor ens donarà un breu respir en el primer dia de juliol. Les temperatures baixaran un parell de graus i les màximes més altes del dia rondaran els 36. El dia serà assolellat amb nuvolades de tarda al Pirineu que podrien descarregar alguns ruixats puntuals.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 8 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 9.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Tribunal Suprem estudia portar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea el procés de regularització extraordinària d'immigrants impulsat pel govern espanyol, en considerar que podria ser incompatible amb el dret comunitari. La decisió arriba al mateix dia que expira el termini de 2 mesos i mig perquè les persones interessades presentin la seva sol·licitud. L'alt tribunal ha acordat plantejar aquesta consulta després dels recursos presentats contra el decret pels governs de l'Aragó i del País Valencià. En concret, el Suprem vol aclarir si el procés de regularització vulnera la normativa europea sobre migració, el retorn de persones en situació administrativa irregular i el...
3: Ràdio Arbúcies.
4: L'emissora que escolten les altres emissores.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 46%.

Aquest juliol, els teus diumenges a la tarda tenen una cita fixa. Torna al cicle Notes d'Aigua. Tres diumenges, tres concertassos, tots a les 7 de la tarda. Comencem el diumenge 5 de juliol amb Retrio. Imagina't, la música tradicional de tota la vida, de sobte, agafant el ritme del soul, jazz i swing. Brutal! Són tres autèntics veterans amb més de 20 anys de rodatge que de ben segur us faran moure. El diumenge 12 de juliol, creuem els dits, perquè torna Mathieu Saglio i el seu espectacle de violoncel Cello Solo. L'any passat ens va caure tota la pluja del món a sobre i vam haver de suspendre, així que aquest any ens prenem la revenja. No us el podeu perdre. I el diumenge 19 de juliol, al gran final, viurem la cloenda de la sisena edició del festival Villa Margarita, la cirereta del pastís per tancar el cicle com cal. Ja ho saps, bona música, bon ambient i la millor manera de tancar el cap de setmana. Notes d'Aigua, tots els diumenges de juliol a les 7 de la tarda al Prat Rodó. T'hi esperem.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 52%.

0: Estem amb tu des de 1985.
1: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
0: 107.6 FM. Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

0: Ràdio Arbúcies.
1: L'emissora que escolten les altres emissores.
0: 107.6 FM.
2: Amb bicicleta.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 77%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 78%.